0: las novitats der RTR.
1: Ils rebels da Houthi smanatschan cun ulteriuras attaccias in plazzas aviaticas in l'Arabia Saudita. Ed il valesan Nico Ischier surpassa la marca de 200 gols in la NHL. Quai in dusels temas ozzales indisch. Al microfon Urs Müller. Bienji. Dina attaccia con raquetas in l'aeroport internazional de Riyadh in almain 12 persunas finidas mazzadas. Traia 100 ulteriuras sein vignites plessades, quai han comunicia las autoritats saudi-arabes. Ina raqueta saia detonada directamain en in terminal de passagiers. Il traffic aviatic saia temporar main vigni interrut. Responsables per la taccia en, tenoraces indicaziuns, ils rebels de Houthi. Els han già avvertida d'ulteriuras attaccias in aeroports en la region. La milissa yemenita vien sostenida dall'Iran. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha